Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La

0: au large de Bavard.
1: Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Hi ha dies en què el món desperta en gris, tanta pols m'esborrona, i dies que et silencio.

0: de pas.
1: Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

103.4 de la freqüència modulada. Ràdios Castell, la teva emissora municipal.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva.

Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.

0: impressionant aquesta pilota.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

quadrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

0: Ràdio Es Castell. Fem poble, fem cultura, fem companyia.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna que

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdios Castell, l'emissora municipal més oriental del país.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

el teu esforç som nosaltres. I esperem que quan ens miris et sentis tan orgullós del que hem aconseguit com nosaltres ho estem de tu. Perquè tot el que tenim i som t'ho devem a la teva dedicació, a les teves ensenyances i aquest cor tan gran que sempre troba espai per donar més. Ets molt més que un pare. Ets el nostre far, el nostre suport i sobretot la nostra alegria. Ets el centre de tot, el pilar que ens sosté i no podem imaginar una vida sense el teu amor i el teu exemple. T'estimem amb tot el nostre cor, papi. Gràcies per ser tu.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

0: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.
1: Pourtant, carré. C'est sûrement de quoi, gros?

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

estrès, empedrats i molls de fanals groguencs d'infinits balcons. Em dius tant de bo no estiguéssim sols, si sortís algú a desitjar-me sort. I jo et dic, i són, que no els sents com canten.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva

estic amb tu. Digue'm on, on soc quan estic amb tu.

지금도

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Radios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Hola, bon capvespre, me sentiu? Que pujarà el pot. Hola? Jo no m'ho sent, a vosaltres. Veus? Hola? Hola?

0: Quin dia que s'ha fet?
1: Me sents ara? Ara?
2: Jo no m'ho sento amb altres.
1: Hola. No me sentiu? Vale.

0: Hola.
1: Hola.
0: Hola, ara. No m'ho sé gens. No m'ho sé.

아래?

farem unes proves, Noemi. Tu me sents, no? No me sents. I ara me sents? Tampoc? Ara me sents? Ara? Hola? Sí, però tu no te sent jo. Això sí, ja, ja. Però no són jo, sé qui tinc que ratllar avui. Tenen que ratllar elles i no sé de cap manera què és el que pot estar malament, perquè jo em sembla que ho tenim tot correcte. Me sembla...

Og hvad med det? Og hvad? Mads. No. Això sí que se me sent, però... Voleu venir aquí? Eh? I tant. Veniu aquí? Oh, musiqueta, eh?

0: Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Fem proves de so avui cada vespre. Això és la falta de costum, eh? Fa molt de temps que no practicam en aquest programa, en aquest espai que tenim de Ràdios Castell, precisament per xerrar de lo que mos ocupa. A nosaltres aquí, no? Que la Nini abans mos ha posat un moment la musiqueta d'entrada, que era la música que defineix el Partit Socialista. Bueno, no ha pogut ser de la manera més ordinària, així que ho farem de la manera extraordinària. Estem aquí en el puesto de mandos i xerrarem un poc de política, xerrarem un poc de poble, xerrarem un poc del que vivim i del que fem com a oposició des del Partit Socialista de l'Ajuntament del Castell. Dir-vos que tots aquests mesos de feina no hem pogut abatre també aquest espai per poder anar compartint amb tots els radioients de Ràdio Es Castell la feina que s'està fent des de l'oposició, l'Ajuntament del Castell, però sí que sabem ben cert que tots els que sou oients d'aquesta ràdio, d'aquesta magnífica ràdio que tenim al poble del Castell, aneu seguint cada darrer dijous de mes els plens municipals i per tant sabeu de la nostra existència, sabeu de la nostra fe. I bueno, doncs avui el que volíem és tornar a encetar aquesta manera de comunicar-nos directament amb els ciutadans del Castell. És cert que aquest mandat, el mandat de 2023-2027, que acabarà l'any que ve, el 27, és un mandat diferent. Nosaltres veníem de governar. I ara, bueno, estem a l'oposició. No he dit, perquè hem entrat així d'una forma molt trontollosa, no he dit que estic acompanyada, sóc una amiga Mila, estic acompanyada de Nana Til, també companya del Partit Socialista i anteriorment, en el mandat anterior, vull dir, va ser regidora de l'Ajuntament del Castell, igual que jo, i acompanyada també de na Nini, que estava en el quadre de mandos que li hem ocupat de forma inesperada. No era aquesta la intenció, però li hem ocupat, donat que no hem pogut resoldre els problemes tècnics. Bueno, a part d'estar a sa oposició ara mateix com a portaveu, també som secretari general de l'agrupació de PSOE Castell i Nana Til, que és la meva companya, que està aquí de Barajó, és la secretària d'organització del PSOE Es Castell. Nosaltres volem compartir amb tots els radioients del Castell que, tot i que hi ha hagut canvis, hi ha hagut moltes variables en aquest mandat, en quant a grup que som, hem fet molt bona feina, hem fet una feina constant tant d'oposició com de suport, amb allà on hi ha hagut que donar suport també a l'equip de govern actual. En aquests moments encaram el darrer any de mandat i per tant van considerar que era important poder tornar a explicar, a part de l'accés que té tothom a veure el ple municipal, de poder obrir inclús micròfons el dia que sapiguem manejar prou bé aquesta ràdio, que hem perdut costum, però sí que estem obertes a poder contestar, a poder dialogar amb tot aquell que vulgui cridar a Ràdio Es Castell i poder compartir amb nosaltres qualsevol neguit, qualsevol qüestió, preocupació o aportació que se vulgui fer. No sé si vols saludar. Anna, te donaré aquesta oportunitat també, perquè si no ocuparé jo el micro, que només en tenim un.
1: Hola, bones tardes. Bueno, bé, na Noemi ja m'ha presentat, jo sóc secretari d'organització del partit d'aquí del Castell i a banda, pues, com bé ha dit també i ha fet referència, vaig ser regidora a l'anterior mandat i actualment pues, en el pròxim ple se suposa que sortiré elegida com a...
0: Novament regidora. Correcte. Aquesta part sí que m'agradaria explicar-la una miqueta més. Nosaltres quan ens vam presentar el 2023 a les eleccions, veníem d'un mandat on la Joana Escandell, la nostra companya i amiga, era batlessa de l'Ajuntament, i bueno, pues, no van tenir prou suport de vots com per poder tornar a investir un nou mandat. Per tant, van quedar a suposició. En aquell moment, ella, com a nombre un i portaveu del grup socialista a suposició, com a nombre dos, jo mateixa, Noemí, i nombre tres hi havia en Marc Ferrando. Marc Ferrando va renunciar com a regidor perquè tenia planificat un viatge llarg i bueno, va estar molt de temps fora de l'illa de Menorca, i per aquest motiu ell, i per responsabilitat, va declinar a continuar sent regidor. Bueno, va sorgir aquest canvi, però que en tot cas el vam suplir en la persona d'en Joan Cubas, que ell estava següent a la llista, i per tant va poder, hi va haver enmig algunes renúncies per qüestions personals, però sí que és membre encara a dia d'avui del grup municipal a l'Ajuntament. El que comentava Nana, la meva companya, precisament, és que na Joana fa pocs dies va presentar renúncia, bueno, pues, senzillament per tancar una etapa de la seva vida, una etapa de dedicació pública i de servei públic que, bueno, pues, que sabem de l'esforç que suposa a nivell personal i a nivell familiar, però que, bueno, evidentment respectam, i aquest fet farà que Nana Til, en el pròxim ple, que no sabem encara quan serà, això sabeu que és potestat d'esbatle, convocar els plens, si fos ordinari seria bé damunt Sant Jaume, per tant no sabem aquest mes com es produirà, però sí que sabem que entrarà novament com a regidora Nana Til, que va ser regidora que va succeir a jo quan vaig passar en el Consell en el mandat de 9-23, que va assumir les àrees que havia duit jo dos anys, durant dos anys. Del 19 al 23, jo mateixa vaig fer dues etapes dins aquests quatre anys, dos anys a l'Ajuntament i dos anys en el Consell Insular de Menorca. Sempre amb govern. Per tant, Nana va entrar a gestionar les àrees que vaig amollar jo, que eren serveis socials i recursos humans, dues àrees capdals dins un Ajuntament. I bueno, fer un pot de resum, i no, tampoc no hi hem de donar massa voltes més, però sí que m'us interessava poder-ho explicar una miqueta, perquè és important saber les persones que rellam i mos dirigim en els ciutadans de on venim i per què estem aquí, no? En aquest cas, perquè totes nosaltres vam decidir en el seu dia formar part d'una llista electoral, formar part d'una candidatura amb unes sigles, les nostres sigles, les del Partit Socialista de Menorca, en aquest cas el Partit Socialista del Castell. Dir-vos també que, bueno, com us he dit abans, que tenim la intenció de donar continuïtat ara en aquest programa, en aquest espai que us ofereix Ràdio Castell, que sempre estem tan orgulloses de participar d'aquesta ràdio, perquè realment és un fet que ens distingeix d'altres municipis de Menorca. Tenim bueno, el gran avantatge de poder tenir aquest canal de comunicació directa amb el ciutadà del Castell, i per tant l'hem de poder aprofitar, i volem que sigui un feedback, volem que sigui d'una manera oberta, que quan ja controlem tots els mandos, que això és molt complicat. és que és molt complicat. Però bueno, quan dominem ja una miqueta més aquesta part, sí que voldrem que sigui d'una forma més oberta i que la gent hi pugui participar i puguin demanar i aportar el que vulguin. Però bon, partim. Anna, com trobes que hem de fer aquest programa avui? Perquè ara ja, com que hem sortit així un pot del guion...
1: Sí. Jo crec que un poquet, una de les coses més importants que tenim en el nostre poble, que ja està quasi enllestit, quasi acabat, m'agradaria xerrar del geriàtric, que és un punt bastant... Per jo, bastant personal, perquè vaig tenir bastanta relació juntament amb la Joana, i m'agradaria bueno, explicar un poquet què és el que bé, que és el que no han vist, que m'us ha faltat en aquests 3 anys de mandat que han tingut ells?
0: Bueno, sí, realment jo diria que aquest equip de govern ha tingut la gran sort de trobar magnífics projectes començats, decisions que es van prendre amb anterioritat, amb l'equip de govern que van formar gràcies a l'acord d'esquerres que hi va haver entre PSOE i Somes Castell, projectes precisament aquest que pronuncies tu, Anna, geriàtric, que ja se van trobar començats, altres que en xerrarem o avui o un altre moment com a Centre Integrat de Formació Professional, que també ens preocupen de major mesura, perquè aquest sí que no el van deixar començar, sinó que va ser amb un avantprojecte i per tant aquest ha quedat completament aturat. Però en referència a geriàtric, sí que allà que dic que, bueno, pues que la sensació és de que no s'hi ha estat prou damunt. La sensació i la constatació és que aquell edifici, com que ja estava programat, les obres estaven ja quantificades, tot estava licitat i contractat ja, bueno, ha seguit el seu curs i això ha estat el que esperàvem i el que era de justícia que fos, no? Que les obres continuessin. Però paral·lelament a unes obres com aquestes, no? un equipament tan important que no teníem a es Castell, un equipament que dona un perfil diferent a un municipi, quan ja tenim un geriàtric, és una senya identitària també del cuidador dels nostres majors. Bueno, pues es Castell requeria d'aquest equipament i ja feia molt de temps que tant uns partits com altres reclamaven que poguessin tenir un geriàtric municipal. Cert és que no es havia produït això perquè, bueno, és una inversió molt potent i un ajuntament petit ho té difícil debatre, però que des de fa molts anys i també des de la oposició vam empènyer fortament perquè poguessin tenir l'espai per poder fer aquest geriàtric. I ho vull situar precisament a l'inici. L'inici va ser en el mandat del 15 al 19, quan també estàvem a la seva oposició, i quan sent el govern balear progressista, sent na Francina Armengol, presidenta del govern en balear, sent en Marc Pons, conseller en aquell moment de presidència i llavors de mobilitat, va ser possible que es poguessin comprar els quarters de l'esplanada, que bueno, pues ara sembla que no estan mai quarters, però precisament tant un com l'altre, el que me referia abans, que era el projecte del Centre Integrat de Formació Professional, com el geriàtric, eren els quarters militars que bueno, pues donen una referència històrica, no?, a la nostra esplanada. Pues sí, val a dir que el projecte ha continuat i que l'obra està pràcticament acabada, com comentaves tu, Anna, però que paral·lelament deia jo també que s'havia de fer una feina molt important, una feina de planificar aquesta obertura de geriàtric. Això hem pogut constatar que no s'ha fet. Per tant, malauradament, veurem un edifici acabat, ja acabat, el que queden són 4 pinzellades, però no sabem ni quan s'inaugurarà ni quan entraran els primers residents usuaris d'aquest geriàtric, que és el més important. Tenint en compte que Menorca té una llista d'espera de més de 300 persones perquè s'hi sigui adjudicat un recurs assistencial com és una residència o un geriàtric, que entenem per geriàtrics, residència d'ancians, bueno, doncs és molt trist veure que durant tot aquest temps de les obres, que han estat gairebé 3 anys, no s'hagi fet aquesta feina en paral·lel. Això ja ho van constatar a final de l'any passat, el 25, quan van elaborar, millor dit, els pressupostos del 26. sempre s'ha donat l'oportunitat a la posició de fer aportacions en els pressupostos. Una de les aportacions que vaig fer jo mateixa és es dir que trobava a faltar una previsió econòmica de muntar el pressupost en quant a la geriàtria municipal. La sorpresa va ser màxima per part meva i també desglai per part de l'Ajuntament, no? En aquell moment de propi Balla i regidora d'Hisenda i regidora de Serveis Socials, que entenien que això els hi venia fet, els hi venia donat per part del Consell Insular de Menorca. Per tant, això ho dic de forma molt clara perquè ho vaig viure de forma personal, en present, i sí que és molt important que la gent sepi que és molt probable que vegem durant molt de mesos un edifici acabat i que no s'inaugurarà, bueno, que s'inauguració és la de menys, i que no se posarà en funcionament fins que no hi hagi tota aquesta feina feta que perfectament es podia fer en paral·lel mentre es construïa. Això és un tema que realment és denunciable, realment és reprovable, i és el que he fet constantment, tot i que estic a disposició, i li dic per activa i passiva en el regidor de Serveis Socials, per fer-li costat, perquè si és que si és que és el Consell Insular és que no ha fet prou cas d'aquest recurs que s'ha de posar a disposició i no els ha marcat la pauta, que també és cert que no hi ha hagut la iniciativa per part de l'Ajuntament del Castell. Tot això són qüestions que en aquest moment necessiten d'un suport i el donarem. Però això no deixa de que hi ha hagut un desconeixement, una falta d'interès en quant a què passava després de la construcció. I no només de la construcció, sinó de la gestió, que és gairebé la segona part més important. Com es gestionarà el geriàtric municipal? Aquí sí que des del Partit Socialista hem de dir de forma clara, oberta i fort que no només vam deixar enllestida l'obra, licitada i acordada amb el Consorci de Recursos, que és un ens del govern de les Illes Balears, sinó que en aquest conveni, a diferència d'altres municipis, ens vam preocupar, tant a Joan Escandell com jo mateixa, de que, i després a més relleu de Nana, de que constàs en el conveni d'obra que una volta acabada l'edificació seria gestionat el mateix, aquest geriàtric que comportarà places de residència més places de centre de dia, que ja són existents, únicament que canviaran d'espai, que seran, ho diu el conveni, que seran gestionades per el Consorci Sociosanitari de Menorca. Això vol dir que ja consta, a diferència d'altres municipis, ja consta escrit, acordat per part de les administracions que serà de gestió pública. Això és molt important. És molt important per el fet de que no és que no hi pugui haver una gestió correcta en cas de que sigui una empresa privada la que pugui gestionar un geriàtric, però a la vista està de que mai serà el mateix servei que es dona, i aquí com a referència podríem posar damunt la taula el darrer episodi que hem viscut amb Sant Lluís. Per tant,
1: tenim els de Mercadal.
0: Sí que és important, molt important, que sigui des d'una gestió pública un recurs tan important com és un geriàtric, que hi van els nostres majors, no? Que han dedicat tota la vida a fer feina i després mereixen, com a mínim, tenir una atenció adequada i acurada. Això no sabem què passarà. Sí que ara hi ha corregudes perquè no s'ha fet el que s'havia de fer, per tant, això s'ha de dir obertament, no hi ha problema amb dir la veritat mai, eh? Jo som de dir la veritat sempre, per tant no tinc cap problema en dir la veritat, i el que dic aquí per la ràdio també ho he dit dins les comissions, també ho he dit dins els plens, qui ets ha seguit ho podrà comprovar que és així. No tinc cap intenció de crear-me jo mateixa enemics, sinó que el que vull és l'interès general del poble, del meu poble que jo estim, i vull que realment tinguem la qualitat de vida que mereixem com a municipi europeu que som.
1: I també hi hauria que dir que ara mateix la població de Menorca en general està molt envaïda, que cada vegada som més dependents tots, vull dir, la gent, cada vegada vivim més, estem més fastidiats d'alguna manera, no? Ossos, cap, que tot això pues, implica que necessitem més cuidados.
0: Bueno, avui tenim cosetes i renous. Sí. És cert, Anna. Per tant, si de cada vegada vivim més, també és una realitat que les persones, la gent gran que acaba institucionalitzada, que acaben aquests recursos assistencials, són persones més dependents. Per tant, són persones de grau 3 directament que entren a un geriàtric. Més important és que l'equipament tingui totes, l'equipament municipal tingui totes les eines necessàries per poder atendre aquesta gent amb dependència ja severa, no? Vull dir que quan xerrem d'un grau 3 ja xerrem de persones que necessiten uns cuidados molt més específics. I això ha d'anar acompanyat també, aquests recursos han d'anar acompanyats també d'altres que puguin fer més amable, més adequada a les seves circumstàncies la vida de la gent gran. I amb això me refereixo en el servei d'atenció domiciliària. Sí. Forçosament ha de ser un servei que permeti que les persones grans puguin quedar el màxim de temps a casa seva. Mm-hmm. Però evidentment amb unes atencions. Amb aquesta part no tant es consensua la de Menorca, però l'Ajuntament del Castell sí que hi ha apostat i que nosaltres hi hem donat suport, clarament, sí, perquè hi creiem des del punt de que la llei de dependència ho diu i fa molt d'anys de la llei de dependència, i que si no hi ha suficient personal preparat per fer aquesta atenció, evidentment des de les administracions locals també podem fer passes encertades perquè hi hagi aquests professionals que requerim de cada dia més. Per tant, s'han de fer feines de forma conjunta, no? S'ha de veure des d'una visió molt més conjunta, no només en quant a places, sinó en tot el servei en general, per poder atendre de qualitat a la nostra gent gran, i molt més la gent gran del nostre municipi, no? Tot i que sabem que el geriàtric el que tindrà seran places de dependència. Això implica que, evidentment, hi haurà gent del nostre poble, però també pot venir gent d'altres municipis a ser usuaris, ser residents del geriàtric del Castell, que encara no sabem el nom.
1: No, sabem, bueno, he llegit per el diari que també els veïns van fer una carta dirigida a l'Ajuntament, que estaven preocupats per aquest tema, tota la gestió de geriàtric, i a banda també havien proposat de fer un concurs d'idees per el nom de geriàtric. Mm-hmm. Que jo m'encanta això, perquè jo en tinc unes quantes, però me les reservaré.
0: Clar que sí, jo penso que el més guapo seria donar l'oportunitat a que la gent pugui dir, no? Vull dir, tots ens sentim aquest edifici un pont nostre, no? Es ve que el fet de que estigui a l'esplanada, que també és important recordar que el geriàtric estava planificat.
1: Sí, va ser un motiu de disputa també.
0: Exacte, estava planificat a un altre lloc, no? Estava planificat a Santana, i nosaltres vam canviar aquest projecte, fent allà, donant-se possibilitat allà de que hi hagués pisos accessibles, pisos de protecció oficial, i fer possible que el geriàtric fos a l'esplanada, perquè creiem que és el punt més adequat perquè la gent gran segueixi participant de l'activitat del nostre poble, no? Del municipi.
2: Tu volia fer una pregunta. Ara carregant el geriàtric i estem damunt les festes, la fèria, que no sé si ho vol fer qualque comissió i se mos ha dit allà, hi ha molt de canvis ara a l'esplanada, hi han posat arbres i després hi ha aquesta obra que és la dels pisos de protecció oficial dels primers, allò que se retirarà, se farà, se veu res, perquè també, no ho sé, però el millor també tindran que plantejar-se qui sigui, si se podrà fer sempre l'esplanada, posar sempre l'esplanada, perquè es dia que siguin tota aquesta gent gran, jo no ho sé, és un dir, i també a lo millor serà molt de molèstia. Només és que ara, com que havia passat i he vist que està encara com a molt que no sembla que se tingui que aclarir, perquè això d'aquí 15 dies ja vindran. Bueno, anem-hi.
0: Sí, avui dia 1 de juliol s'ha presentat ja precisament el programa de festes de Sant Jaume. Ara ja entram dins totes les activitats que fa cada any l'Ajuntament, governi qui governi, per poder celebrar Sant Jaume. Efectivament, Nini, aquest és un dels inconvenients que hi pot haver en quant a la gent gran en el geriàtric que s'esplanava per mort de la fèria. La fèria, que no tots som partidaris de que hagi d'estar s'esplanada, sí que és de debè que cada any sumam més inconvenients com perquè aquesta continuï a s'esplanada. És un tema a abatre, és un tema a gestionar. Sabem que enguany encara seran a s'esplanada del castell, però sí que és de debè que ells mateixos, els que estan governant ara, ho han pronunciat, que de cada vegada és més complicat. Cert és que proposar un altre puesto perquè vengui la fèria igual no vindria menys. Però que bueno, que realment les festes de Sant Jaume no és la fèria de xoques i de més. Sí, sí, es pot minimitzar. Nosaltres, des del Partit Socialista, no hi veiem inconvenient en que es pugui minimitzar si es queda continuar esplanada o senzillament cercar un altre espai més adient per la mateixa. Una de les coses precisament que vaig demanar a la darrera comissió, que tu demanaves si havien tractat temes d'aquests, una de les coses que vaig plantejar en el regidor de Cultura i Festes precisament va ser aquesta, que per favor es tingués s'avís sempre de que respectàs per part de la música que posen a la fèria, de l'alborot que suposa la fèria, els moments més emocionants i polits de la festa, no? Primer toc, darrer toc, aquestes coses que, bueno, que a vegades queden pot solapada la música i l'alborot de la fèria, i bueno, envers la pròpia música de la banda, no? que estigui fent, o d'estot de Fabiol, que hi ha d'haver un silenci perquè es pugui apreciar i es pugui disfrutar, no? Per tant, la fèria, tot i que no hi estem en contra perquè evidentment forma part de l'albarjo i de la festivitat, no és l'element principal. L'element principal és el protocol de la festa, i amb això ho compartim ben segur un equip de govern, però clar, hem de fer apostes valentes per poder prioritzar allò que verdaderament volem conservar, que és la festa de Sant Jaume, no? Aquí és prioritària de ser es cavall, es cavaller i es queixer, aquí és prioritària de ser es poble en general, per poder disfrutar bé dels espais que permeten disfrutar del cavall i de la festa.
2: I per tant, en contra dels ferians per res del món, vull dir, són gent, és la seva feina, i que també formen part de la festa, de qualque manera. Però jo veig que quasi tots els pobles ho tenen un apartat un poquet, vull dir, i potser el primer any no es està tan... agradarà tant, però la gent no pot s'acostuma de dir, no ho sé...
0: Tots els canvis suposen, sí, això. Tots els canvis suposen, això ho sabem i ho vam aprendre també nosaltres en el mandat. En el mandat. Però bueno, que sí que és de debò que és un tema que ara, clar, pren força perquè estem dins el mes de juliol i sabem que d'aquí 4 dies tindrem ja ferientes que ens munten a l'esplanada. I sí que és cert que l'esplanada fa uns anys era àrida total, després d'aquell canvi brusc
2: que
0: van patir, perquè això va ser un patir, però bueno, que ara a poc a poc pues, han anat ampliant espais per als infants, més per la vegetació, arbres i demés, hi ha un envelat, també és cert que la planada ja posam, ja tenim per costum posar diferents escenaris, per tant tot això és restar espai a la fèria, i la fèria que passa que cada vegada està com a més comprimida, tampoc després no et pots passar prou bé per ella mateixa, vull dir que no és el millor espai. La planada serà un tema a abordar. No. Serà un tema a abordar, sí o sí.
1: En els propers anys ja
0: sí.
1: Haurà de...
0: Sí o sí, i veure què és el prioritari.
1: Sí.
0: Què trobes ara que més deixarà?
1: Bueno, a banda de tot això, pues, agrair a tots els participants de la festa, no, els geganters.
0: I tant.
1: Les bandes de música, que m'agradaria que hi hagués una banda es Castella, és una proposició ja. Això seria una cosa fantàstica.
0: Sí, qualque dia recuperarem el que en Time van tenir, no? Això és una de les pretensions que sempre he tingut. Record, bueno, ja fa molt de temps, perquè ja fa temps que m'hi dedico en política, record el 2015 que era una de les meves pretensions. Precisament crec que el fet d'haver pogut adquirir el Teatro Salón fa uns anys, bueno, quan la Joana Escandell era alcaldessa, que va ser un tema que van dur entre 6 i finalment ho van arribar a aconseguir després anys, molts anys de promeses i de formar part del programa electoral de tots els partits, van ser precisament des del PSOE, va ser precisament la Joana Escandell que va aconseguir la compra del Teatro Salón, un altre projecte que durant aquest mandat l'hem vist molt aturat. Per tant, que hi ha moltes coses que es fan bé, evidentment que sí, no es pot criticar tot i no just criticar-ho tot, i ja he dit anteriorment que allò que l'Ajuntament, l'equip de govern ha necessitat de suport, suposició PSOE ha donat suport, faltaria més, perquè han de ser coherents i han de ser justs. Ara bé, també han de poder dir les veritats, i una veritat com aquesta s'ha de poder dir a la ràdio, s'ha de poder dir per el carrer, s'ha de poder dir en els plens, com ho feim reiteradament, que tenim oportunitat. El Teatre Salón, si haguessin seguit governant des del PSOE, avui ja seria una realitat, i el veiem exactament igual que el van deixar. Per tant, això ens fa molta pena. Nanini, que en té una part
2: pitjor, però que està ara
0: bueno, clar, es deteriorament, clar, i a més aquest hivern passat que ha plogut moltíssim, més encara s'ha deteriorat, no?
2: S'ha de cuidar.
0: Per tant, sí, ara, jo ho deia al principi, no? Ara entram en el darrer any de mandat i hi ha corregudes, que jo no dic que no, bueno, que no sigui normal, perquè veiem això, no? Que dins l'administració pública el temps corre molt, molt, molt de veres, perquè hi ha molt de tràmits, moltes gestions a fer i quan et dones compte el mandat gairebé acaba. Però, bueno, això depèn de l'escala de prioritat sempre, no? I si deixes una cosa un poquet aparcada, doncs llavors ja no tens temps de poder-la abatre perquè el temps t'ha menjat. Per tant, són qüestions que nosaltres considerem importants, que no només era rebre el llegat del mandat anterior, que en algunes coses s'ha continuat, sinó que era pues, donar-li l'impuls que realment havíem iniciat per el poble, perquè el poble s'ho mereix, no és per altra cosa, vull dir que estem enrere en moltes coses encara a dia d'avui, tot i que en van aconseguir moltes del 19 al 23, tinguent pràcticament 2 anys de paràlisi, perquè un ho va ser plenament i l'altre de tornar a arrencar a poc a poc, perquè van patir un confinament, un virus que ara sembla que ningú se'n recorda, però que el van patir de valent, que va ser el Covid, i això va paralitzar molt la gestió, el dia a dia de l'administració. No? Per tant, tot i així, van fer projectes com la sala multifuncional de Solellet. Una altra qüestió que reiter, no teníem, era l'únic municipi de Menorca que no tenia una sala multifuncional. Per tant, hi ha tantes de coses a poder fer encara per al castell, i el castell té tant de potencial, fa 10 anys que ho dic, 10, estic de veres.
1: Sí.
0: 11 ja, perquè estem a 26. Sí. Bueno, però sí, que hi ha molt de reptes encara, i sobretot el castell, molt de potencial, que l'hem d'aprofitar en sinergies compartides amb altres administracions, però també en decisions valentes, en polítiques valentes i en escala de prioritats que ens mereixem com a ciutadans de primera que som. Vull dir que nosaltres no podem perdre mai de vista que, tot i que esport sigui esport d'amor, ha de passar per el castell.
1: Ai, el
0: per tant, sempre, crec que això ho hem de dur per bandera.
1: Sí.
0: No?
1: Dir,
0: som un municipi amb moltíssim potencial.
2: Per arribar, ho tenen que passar primer per nosaltres.
0: Ah, mateix.
2: Usessin una barrera, no podrien
0: passar.
1: No passaria.
2: Sí. Hi ha una altra cosa que crec que preocupa molt, Noemi, i és bueno, per el que sents i el que ratlles, que està molt descuidat el poble, que està brut.
1: Bueno,
2: que està molt brut,
1: sí,
2: i descuidat. I ja no t'estic ratllant bueno, de ses mesures que està tan polèmic de sa gent. És que està brut.
1: Sí.
0: Que, Nini Jo, és un tema que...
1: Sí. Ara venia cap aquí i tant com venia feia captures de pantalla. Vale, perquè si un hotel deixa les bosses desfems de vora la porta a les 6 del capvespre, una bossa de fems de vora, un cubo, una paperera

0: manteniment dels carrers, no? Del barrender que teníem i que suposadament la barradora que van comprar, que suposadament són elements i eines que tenim per poder mantenir una miqueta net el poble, i l'altra part és el tema del porta a porta, que el que relleàvem abans, tots els canvis impliquen doncs això, no? Un temps d'adaptació i de més, que s'ha donat un temps ampli d'adaptació, i ja que dir també que hi ha moltíssima de gent que ho fa bé, molta gent que ho fa bé. I molta gent, com jo mateixa, que estem contentíssims d'aquest servei, perquè jo crec que és una cosa molt encertada per el fet de que cada dia te repleguen el residu que tinguis des de la porta de casa teva. Per tant, jo ho valoro positivament. Però, bueno, a banda d'això, sí que crec que és important utilitzar aquests canals de comunicació com els Ràdios Castell per fer un missatge de civisme, no? Que la gent s'hauria de comportar també. No tot ho pot resoldre l'administració. És ben cert. Que s'han de dedicar recursos, i tant que sí, s'hi han de dedicar, i que si no se comporta la gent, hi ha d'haver sancions, hi ha d'haver vigilància, hi ha d'haver contundència. Passat un temps d'adaptació, d'informació, pedagogia, tot el que tu vulguis, passat aquest temps, després ja, malauradament, s'ha d'actuar en contundència, i si s'ha de multar, s'ha de multar, perquè la gent a vegades no aprèn si no és d'aquesta manera, no? De veure-ho una miqueta més d'una forma impositiva. Per tant, sí que el castell, molta gent per el carrer me diu pel meu carrer no passen, pel meu carrer no passen, clar, perquè hi ha una resta de residus, perquè el camió ha passat i ha deixat, s'ha romput una bossa, el que sigui, tot i que si pugui estar pendent per part de la regidoria, sembla ser que no és suficient. Per tant, aquí s'hi ha de fer una aturada, s'hi ha de fer una pensada, i s'ha de veure com se gestiona això millor, perquè el nostre poble ha d'estar net. Som un poble també turístic, som un poble que, tot i que la nostra preferència sigui resident, també som turístics. Tenim una cala preciosa que és Cala Fonts, tenim Cala Cor, que també de cada dia és més polit, que hi ha inversions que permeten que tingui un encant diferent i també un accés més amable. Per tant, tot això ho hem de cuidar, i per cuidar-ho ha d'estar net i de bon veure. Per tant, aquí s'ha de fer una feina més acurada per aquesta part, i la regidoria de Medi Ambient s'ha de preocupar molt més, considerem que és així, nini. La gent es queixa amb motiu, i ara ja darrerament aquests dies molta gent m'atura per el carrer per xerrar de altres bitxos, no? És que solen sortir per si sí. Això cada any és un problema, cert. Però, bueno, que per això hi ha també partides de pressupost per fer les derratitzacions, sí, i per fer, bueno, per les desinfeccions que s'hagin, sí, que s'hagin de fer. Són qüestions que no es pot minvar a recursos econòmics, perquè cada any s'han de fer.
1: I ara havies comentat que l'acord, el trosset de Cala Corb, la passarel·la que es va tancar perquè va haver desprendiment de roques, han notificat res més dins la comissió?
0: Sí, hi ha intenció de tornar a obrir, cert és que encara hi ha més actuacions a fer, però bueno, anaven a fer les més importants i poder obrir, perquè, bueno, va ser un caramel a la boca i llavors se m'ho va llevar de cop, no? Que, sí. I, bueno, pues sí.
1: No sé si és perillós passar per allà, perquè jo he vist com Solecna passatgeja per Cala Corb. Solec veure gent que travessa igualment, bueno, que estigui tancat.
0: La gent
1: no sabem si és perillós, no és perillós.
0: Si està tancat és per mesura de seguretat, per tant, no s'hauria de passar. Però és el que dèiem, no? Que la gent un poc a vegades fa el que el seu cap li diu i no el que les normes s'implanten, no? Sí, la passarel·la que arriba fins a el passeig, que en aquest cas és passeig, que arriba fins a Cala Corb, realment això permet també ampliar Cales Fonts, permet que estigui connectat tot des de Cales Fonts, i és magnífic poder tenir aquest passeig, i és el que comentàvem abans, no? Revaloritza molt més encara Cala Corb, permet un accés més amable. Per tant, això és més potencial per al nostre municipi. Jo tinc Claríssim. I s'han de fer diferents actuacions que de forma conjunta en la portuària se faran, perquè això són projectes que han compartit i que han continuat sent igual, tant si governa la dreta com si governa l'esquerra, i amb això mos avenim, i per tant no tenc cap problema en

0: dir-ho, vull dir, empenyem cap al mateix costat en aquest sentit.
1: Lo important és els pobles, al final.
0: Sí.
1: I dels pisos de l'Ibavi que estan quasi també, els hi queda poquet, sabem, perquè en el projecte primer que nosaltres vam presentar i baix en el soterrani, bueno, hi havia les places d'aparcament i després hi havia la policia i serveis socials.
0: M'agrada que diguis que hi ha places d'aparcament en els pisos, perquè el senyor Lluís Camps no fa res més que dir que no hi ha places d'aparcament per aquests pisos i que no van planificar.
1: Això és una previsió que es va deixar ben aclarida.
0: Sí, el tema és que a vegades els conceptes no s'entenen. Aquest edifici és un edifici diferent a un bloc de pisos normal i corrent d'una promoció privada. És dins de des de l'àrea de, o sigui, està tipificat com a pisos dotacionals. Això vol dir que no només hi haurà la vivenda de protecció oficial, sinó que també hi podrà haver serveis. Per això, a baix dels pisos, hi ha aquells espais que no són precisament cotxeries, no són precisament pàrquings, sinó que podran ser equipaments municipals, sempre que es qui governi ho vulgui, perquè clar, això no es va, hi havia una idea de que volien dullar jefatura de policia local, que volien dullar àrees de serveis socials, bueno, però això eren voluntats polítiques que tenien nosaltres quan estaven governant en Somes Castell, però bueno, serà la decisió dels qui inauguri aquest edifici que hi posen allà baix. Sabem que de moment no n'hi ha cap de previsió, per tant crec que dista molt de dir no, pensam diferent i posarem una altra cosa a dir no, de moment no hi haurà res allà.
1: Bueno,
0: no?
1: Continuar amb aquesta dinàmica d'esperar a veure en què.
0: Exacte, això mos pesa perquè una inversió en una infraestructura ha de tenir una finalitat pública, ha de tenir una finalitat
1: totalment
0: directa en el ciutadà. Per tant, que allò estigui acabat, que estiguin els pisos evidentment ocupats, perquè quan s'acabi s'han d'adjudicar a les famílies que els hi pertoqui per puntuació, per baremació del llistat de demandants d'habitatge públic. Però és que a baix, en aquells equipaments que seran municipals, què hi posarem, què no hi posarem, tornem a estar igual que amb el geriàtric. No se planifica, no s'està fent davant en qüestions que per nosaltres...
1: Idees.
0: Per nosaltres són importants. Teníem una previsió de poder posar allà diferents serveis que sembla que no comparteix l'equip de govern actual, per tant, probablement veurem allà buit.
1: I crec que, bueno, són quasi les 8, queden 2 minutets.
0: Ah, vale.
1: Però, bueno, crec que arribem al final del programa. Nini...
2: Esperem que el pròxim, que serà dimecres, el primer dimecres de cada mes, a les 7 des de que vespre. Sí que mos esperam, perquè també el millor que algú podrà fer qualque pregunta, podrà dir qualque cosa, qualque dubte que tingui, que no es ve. Sí que no mos hem de tenir por.
0: No.
2: I posarem la musiqueta, crec, que toca.
0: Nostra. Sí, surt.

Ràdios Castell 103.4. Tu ràdio.

0: talk. If it makes you feel sad.
1: Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Diumenge, diumenge, un programa de Ràdio Es Castell presentat per en Xavi Llopis. Tots els diumenges de 10 a 1 i mitja. Ja pots fer les teves intervencions, peticions i consultes en el WhatsApp 644-674-750.

Ràdio Es Castell, l'emissora municipal més oriental del país. La teva ràdio.

Ràdios Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

Radio Castell. Centres.4 de sa freqüència modulada.

sé lo que siento, me olvidé de vivir.